0: matí i possiblement comences a tindre un poquet de rutina en fer esport els dissabtes, no? Trobo que és algo molt xulo i fer-ho al carrer, com van a fer-ho així, pues no està pagat, la veritat.
1: Hoy es el último día del mes de septiembre, mañana abrimos la página de octubre. Seguro que quien nos escucha estará buscando ya un plan para empezar a rellenar todos esos huecos que tiene. ¿Cuál diría que son las principales actividades que tienen previstas desde el Ayuntamiento de Denia para este mes y para los próximos hasta el mes de diciembre?
0: Pues mira, con todo Dios, ahora comencen temporada y a partir de octubre, después del Pont d'Octubre, comencen ya en Esports als Barris, que son las actividades que fem, actividad física per diferents places de Denia. Anem a començar-lo ja, és un programa que l'any passat va tindre molt d'èxit, va replegar moltíssima gent, són totalment gratuïtes les classes, i anem a començar-lo, i a més este any tenim la novetat de que també desenvoluparem activitats a les places de la Xara i de Jesús Pobre. En això el que volem és fomentar aquesta activitat per part de la gent en l'espai públic, perquè vivim en un lloc privilegiat i hem d'aprofitar-ho, i a part d'això també comencem les activitats de Maute, d'Alteu Ritme i de Denia en Moviment, que són activitats per a la salut física, no? La millora de la salut física a través d'aquesta recepta esportiva que estem arribant a moltíssima gent i que va gent demanant-se la plaça perquè estan ja, vamos, a tope.
1: Si esto fuera el tráiler de una película, ahora vendría esa escena en la que nos quedamos con ganas de verla. ¿Hay alguna novedad o alguna cita de octubre que tenga usted especial ilusión y que quiera destacar?
0: Pues mira, si no, un poco como a...
1: De noviembre.
0: Sí, la veritat que com a novetat, no? Ja no per a practicar esport simplement, sinó per a gaudir-lo, el mes d'octubre, el dia 10 d'octubre, el dissabte, en el pavelló Joan Fuster anem a acollir les finals de la Lliga Valenciana de Bàsquet, de la Federació Valenciana de Bàsquet, i va ser una jornada també molt xula perquè l'esport base de tota la comunitat valenciana va vindre a Denia a disputar aquestes finals. Fa moltíssims anys que Denia no ho té, així que jo anime que anunciarem la programació, però per al dissabte 10 d'octubre que vagin al Joan Fuster a gaudir del millor bàsquet.
1: Está muy bien preparar planes para la juventud, pero también queremos saber qué planes propone la propia juventud. ¿Cómo recoge sus ideas y qué actividades de la programación han surgido de peticiones sugeridas por ellos?
0: Pues mira, una de las principales reivindicaciones que tenían cuando vaig entrar de regidor va ser el demanar un espai per a ells, no? Ese casal jove que vam obrir l'any passat. I és un espai en l'edifici de joventut on ells programen totes les activitats que tenim cada setmana. De dimarts a dissabte n'hi ha activitats totes les vesprades per a ells, activitats de jocs de rol, d'estudi, de formacions en temes que ells interessen, també d'oci, de discomòbil 00. Tot això ho arrepleguem a través de les propostes que ells mateixos ens fan aplegar en el casal jove en els espais que tenen per a fer-ho.
1: Vamos con la información práctica, que nadie se quede fuera por no enterarse o enterarse de tarde. ¿Las actividades son gratuitas o de pago? ¿Cuáles son las que necesitan inscripción o son libres?
0: Pues mira, totes les activitats de joventut són gratuïtes. De pagament, que jo recorde, no en tenim cap. La veritat, tenim una oferta molt gran des de joventut i els anime que ho visiten a les xarxes socials de la regidoria, on van a trobar tota la informació. En quant a matèria esportiva, també les activitats, la gran majoria són gratuïtes. És de veres que tenim algun programa d'educació física programat per monitors que sí que té una matrícula, però són preus accessibles per a tot el món, així que els anima que consulten l'oferta que n'hi ha perquè segur que troben alguna cosa.
1: Desgraciadament no tot el món té una pandilla disponible per apuntar-se a cada plan. Per a algú que acaba de llegar a Denia o que s'anima a ir per su cuenta, ¿qué actividad recomendaría para empezar a conocer gente?
0: Pues mira, este año va a ser el tercer año que lo tenemos en marcha, que son los programas Camina, el Denia Camina, la Xara Camina y Jesús Pobre Camina, que son unas caminates saludables per Denia, per la Xara, per Jesús Pobre, on gent, generalment major, però també està dirigida a qualsevol públic, s'anima a fer la ruta i coneix gent nova, que el que fem és inculcar aquests hàbits saludables en el dia a dia de les persones. Jo trobo que aquests programes que són totalment gratuïts, que sols han d'acudir a centres de salut i informar-se, són molt xulos per a començar a conèixer un poquet tot l'entorn.
1: I ja, per finalitzar, què mensatge le lanza el concejal de Juventud i Deporte a los jóvenes de Denia?
0: Que demanen tot el que consideren que han de demanar al seu ajuntament, que s'impliquen en la programació de joventut i també d'esports, no? Que ens demanen aquestes inquietuds que puguen tindre i que des de l'Ajuntament estem per a treballar perquè això sigui realitat i que jo ja el dic, sempre tinc les portes obertes de les dues regidories per a qualsevol dubte que tinguin.
1: Vale, alcalde, concejal de Juventud i Deporte de l'Ajuntament de Denia, moltíssimes gràcies per haver estat en aquest espai increïble.
0: Espectacular,
1: de la Marina al Portet, en el que vemos Castillo, el Mongó, el mar, la bar... Es que es Denia. Desde aquí esto, sin lugar a dudas, es Denia. Muchísimas gracias.
0: A vosotros y enhorabuena a la Marina al Portet por la iniciativa.
1: Bueno, Pedro, como puedes ver, como puedes oír, mejor dicho.
2: Sí, puedo oír, más bien.

0: 13 horas 39 minutos de este 30 de septiembre 2026, de este miércoles. Julio Pérez. Allá que vamos a hablar de agricultura, como indica.
1: Sí. Pues fíjate, continuamos en la Marina El Porte, ya sabes, a un paseo de ti. En este puerto deportivo familiar para actividades de ocio, de náutica, de gastronomía, de alquiler de amarres. Si te quieres pasar un día con la familia, oye, pues es el mejor sitio para pasarlo bien y para disfrutar. Y nosotros hoy no hemos subido al bancal, sino que nos hemos bajado al espigón, por decirlo así, al muelle, y estamos con Agustí Espía. Agustí, buenos días, buenas tardes ya.
2: Buenas tardes, Julio.
1: Bueno, nosotros habitualmente en este espacio hablamos de agricultura, pero fíjate, hace unos momentos hablábamos con José Ramón Ruiz, el gerente de Mundiving, y hablábamos sobre una actividad que van a hacer el fin de semana sobre la limpieza de los fondos marinos y las playas. Nosotros vivimos en un entorno privilegiado, un entorno que tiene unos fondos marinos que ya quisieran muchos tener lo que tenemos nosotros ahí abajo. Que sí. Muchos no comprenden que nuestras playas no están sucias, sino que lo que tienen son hojas que devuelve el mar.
2: Claro.
1: Pese a que muchos digan, no, está lleno de algas, ¿no? Es que es el mar y sus hojas. Uno cuando va al monte no pide que quiten las hojas del monte.
2: No va a hacer esa mateixa, ese símil.
1: Es una manera de explicarlo y que la gente lo quiera entender. ¿Cómo está nuestra naturaleza? ¿Está limpia?
2: Bueno, depende cómo mires. Hem de dir que avui en dia la legislació ha canviat tant, ha avançat molt, que les empreses estan fent les coses molt millor, és molt més restrictiu tot, però sí que és que cada volta són més. Tenim així un model turístic en esta zona desmesurat, ve molta gent i contaminen i embruten, i això pues, bueno, és un problema que s'hauria de veure com ho solucionem, que no és fàcil. Què passa? Podem veure a lo millor que n'hi ha, segueixen havent molts envasos, que la gent tira coses a la mar, arriba molta brutea, però bueno, jo crec que en general les coses s'estan fent, les administracions les van posar les piles fa molts anys, haver entrat en la Unió Europea també ha facilitat molt les coses, en termes generals. N'hi ha moltíssima menys contaminació, moltíssima menys pol·lució en la nostra atmosfera, en les nostres mars, crec que està notant-se, en la Mediterrània va notant-se, que a pesar del calentament que està patint, cada vegada està més neta, més depurada, però sí que és de veres que n'hi ha moltíssim incivisme i la gent quan va a les platges embruta moltíssim i és molt necessari que es facin aquest tipus de campanyes que acabes de comentar.
1: Fíjate, llevamos toda la mañana hablando del Mongó, que lo tenemos aquí al lado, unas vistas privilegiadas desde el planet.
2: Sí.
1: Hemos visto como la nube se va bajando.
2: La boina, ¿no? La boina del Mongó.
1: La boina va bajando poquito a poco. ¿Cómo es la salud del Mongó a día de hoy?
2: Buah, també és difícil preguntar perquè la salut del Mongó, si parlem a nivell ja botànic, pues està malament perquè va tindre el problema este dels pins secs degut a la sequera i es veuen seguint-se molts pins secs. Després ha hagut una pressió urbanística molt gran en el Mongó i és, per dir-ho així, un parc natural, que és un parc natural que depèn de conselleria, que a nivell botànic és molt ric, molt divers, però que actualment pues, està passant per una pressió urbanística i una pressió turística desmesurada.
1: Però ara dudes, és una làstima que espacios com el Mongó estén així. I ja si nos desplazamos a l'interior de nostra comarca, a les valls, ¿cómo dirías que es la salud de nostres campos?
2: Jo la veig molt millor. Si parlem de la salut dels nostres camps, dels nostres boscos en les zones d'interior de la Marina Alta, ahí jo diria que, bueno, només n'hi ha que veureu, no? Viuen molt més tranquils, molt més relaxats, tenen unes zones boscoses que estan molt bé, no? En algunes zones són d'ombria, són molt denses, n'hi ha bosc mediterrani típic, i molt de bosc mediterrani, i zones herbolades, inclús de zones de carrascar, que diria que moltíssima gent de la ciutat, de la costa, desconeix completament, que no han anat mai a visitar aquestes zones i es sorprendrien si feren senderisme per allí, no? Perquè realment tenim unes zones boscoses en l'interior de la comarca de Marina Alta espectaculars. Després, a nivell agrícola, pues, bueno, l'abandonament cada volta és major, el qual pues, pot propiciar certs problemes a nivell ambiental, però bueno, a poc anem fent faena i crec que la salut de la comarca de la Marina Alta a nivell agrari i a nivell mediambiental és molt bona.
1: Y vamos a hablar de otro parque natural que tenemos también muy cerquita de aquí, en la Majalpe Oliva, Medal, situado entre las provincias de Alicante y Valencia, que coge dos municipios, Oliva y Pego. 1.255 hectàrees. Com és la salut de la marxa?
2: La salut de la marxa també ha millorat molt, entre altres perquè cada volta s'utilitzen menys adobs químics en la marjal, també per qüestions legislatives en la Unió Europea i per major conscienciació dels agricultors. Per tant, les aigües cada volta són més bones. En segon lloc, cada vegada s'arreplega més palla, per tant, hem aconseguit que aquesta palla no acabi ni cremada ni podrida en la pròpia marjal, la qual també millora les condicions de l'aigua. I després, pues, bueno, ja hem vist que també han introduït l'àguila pescadora en la marjal de Pego. Per tant, a nivell de biodiversitat, jo trobo que la marjal de Pego està molt millor que fa uns anys. I si la volem comparar inclús amb l'Albufera ara d'ací poc, veuràs com quan vinguin les pròximes pluges, si la gent segueix les xarxes socials, comencen a comentar que hi ha problemes d'anòxia i de mort de la fauna aquàtica. Això, per sort, a la marjal, a pesar de que les característiques són diferents de l'Albufera, no va a passar. A la marjal no anem a tindre aquest problema, o si en cas de passar a la marjal de Pego no serà tan evident com el que n'hi ha a l'Albufera. Això vol dir que crec que així la Marina Alta seguim fent les coses bé.
1: Sin lugar a dudas, ese es el estado. Así, sin quererlo, hemos hecho...
2: Es una radiografía rápida y perdón, ¿ve?
1: ¿Cómo estamos?
2: Yo también soy muy positivo. Yo siempre veo las cosas de color de rosa, blau, todo
1: bueno,
2: perfecto.
1: Cuando han estado las cosas mal, siempre las dicho.
2: ¿Cuándo han estado mal? Bueno, sí, también les diguen. Es importante decirles cuando están mal.
1: Decirles cuando están bien y cuando están mal. Agustín, un placer como siempre.